0: tenim a Jennifer Coolidge, que és una actriu així, ella molt gran també.
1: Que no mira, sospita, no?
0: Que, sí.
1: És com que està, així sospiten tot.
0: Jo sempre penso que caurà de son. O sea, perquè te mira així, en esta mirada, saps? Com a, és com a seductora, però dius, obre els ulls, t'adormiràs.
1: Jo també la recordava per The White Lotus.
0: Bueno, jo és que la recordava per una història de Cenicienta, perquè era una pel·lícula que tenia ma filla pues, a la preadolescència i la veia també una i otra vez. I clar, ella feia com a... era com una de bona, saps? Però, bueno, la història de la Cenicienta actualitzada, ¿vale? La Cenicienta treballava en una cafeteria. I la recordo d'allí. I després ja pues, l'he anat veient en algunes sèries, Dos xiques en quiebra, que és una sitcom d'estes americana.
1: Veig que també surt a...
0: American Pie.
1: American Pie, exacte.
0: Que fa de mare, una de les mares. Jo és que American Pie... Les vaig veure molt poc, no m'agraden massa.
1: Una joven prometedora de Emerald Fennell. Aquí també surt, tot i que no la recordo, però això diu Film Affinity.
0: Pues sí.
1: I a Minecraft. També surt a Minecraft.
0: Ah, sí? Doncs pues la vaig veure l'altre dia. Ah, potser sí. Sí, és veritat. Molt bona Minecraft, eh?
1: Molt xula,
0: si
1: molt divertida.
0: Si has jugat a Minecraft, és que a mi Jack Black m'encanta.
1: No m'ho esperava i jo no sóc jugador. Jo he vist jugar amb un fill molt al Minecraft, però no sóc jugador i allí...
0: Està molt lograda.
1: Jo m'ho vaig passar molt bé al cine.
0: I Jason Momoa surt genial.
1: I bueno, i esto es el elenco de... Això és el repartiment de Vigilante. No mos deixéssim tampoc amb Margot Martindale, que és l'actriu que feia de Tia May... al cuento de la criada.
0: Sí. Però bueno, no ho sé, entro una mica en situació.
1: Explica'm-nos de què va Vigilante realment.
0: Bueno, pues lo que la sinopsi, no, és com que una família compra una casa, molt típica als Estats Units, comprar cases supergrans en altillos i en sòtanos.
1: Encara que no ho pugues pagar.
0: Encara que no ho pugues pagar, perquè el primer capítol va així com a que s'estan endeudant i han hipotecat i rehipotecat tot per a comprar aquella casa i sortir de la ciutat. Val? I, bueno, pareix que serà tot idíl·lic, però allò es converteix en un infern.
1: És un infern perquè, a més, no saben res de la història de la casa.
0: Perquè
1: tu, quan
0: te
1: vas a comprar una casa, tampoc preguntes què ha passat aquí dos últims 50 anys, per exemple.
0: Clar. De fet, el Vigilante està basada en fets reals. Val? És a dir, aquí la família, la sèrie, se diu la família... Ai, que no ho trobo. Branock. I, en realitat, bueno, la família era Bradus. Vale.
1: Lo pare, ell treballa en un bufet d'abogats.
0: Sí.
1: I
0: ella hace ceràmica.
1: Ella és artista. Deixem-ho així.
0: Dius, sí.
1: Hace vasijas.
0: Sí. Però bueno, se veu que després ella té una galeria, fa vasijas.
1: De fet, poden recuperar la casa pel seu èxit en la venda de de los jarroncitos.
0: No va a la fira de la terrissa de Tivenys, no. Vale?
1: Galeries.
0: Exacte.
1: D'ahir per arriba.
0: Bueno, la casa és una mansió de 364 metres quadrats, 6 habitacions, jardí, piscina, ximenea exterior, bueno, tot. I quan ells estan allí, pues bueno... Pues com tots els americans que volen saludar els veïns, però ja veuen que els veïns són una mica raros.
1: Han mai ficat, no?
0: Han mai ficat. Però bueno, ells saluden i van a la seua una mica. Però bueno. I tot comença quan un dia, s'han instal·lat, dos dies després, l'home va a la bústia i treu una carta on hi ha escrit una nota de... bueno, de algú que els dona com la benvinguda, però una benvinguda
1: una mica sinistra, no?
0: Sí, una mica inquietant. I és com a que no li fan molt de cas, val? Bueno, esta carta juntament en coses que van passant, pues bueno, com que com la casa és tan gran i no saps per on entra la gent, pues se van trobant al veí a l'escala de dalt...
1: Però com si fos el més normal del món.
0: Sí.
1: com si aquells, o sigui, no se senten ni malament, entren a una casa, no, com si fos habitual.

0: I, de fet, els veïns tenen les dues hamaques mirant cap a la casa.
1: Saben que passaran coses.
0: Sí, i això sí que és real. Clar, jo he estat buscant una mica que era real. Sí que és cert que Ryan Murphy ja deixa clar que hi ha molta ficció. Mm-hmm. Val? I va agafar una mica pues, el suquet de la història.
1: L'esquelet i van a...
0: Clar, bueno. Perquè pues, bueno, és una història real. Va sortir a les notícies. Jo després he vist alguna notícia que vaig veure de... Una família recibe cartes anònimes, saps?
1: Quin mal rotllo, no?
0: Ahí està. Clar, aquí no parlem d'un assassí, però parlem també...
1: Del d'una, perill, no?
0: D'una
1: del perill.
0: Ment pertorbada, de, mm-hmm. de dir... és que, a més, te ho diu. Quan passa algo i reben una carta, sap que pues, s'ha mort la mascota o han canviat l'encimera de la cocina, que també l'encimera de la cocina... és com un objecte que té molta repercussió.
1: No, perquè, a més, també es parla del porta... Com se diu això?
0: Sí, el portaplatos.
1: El portaplatos, el que va pujar per baixar, que es ficava antigament a les cases. I a més, esta casa és una casa històrica, inclús hi ha un comitè de conservació de l'estructura de la casa. Algo molt loco.
0: Sí, sí, no, però és que... Actualment, la casa no està... La casa existeix. No està... O sea, no l'ha comprat ningú. Mm-hmm. Però la venen a vore.
1: Claro.
0: Por los frikis de les sèries, mm-hmm. los paranormales amigos de Iker Jiménez, ¿vale? I van allà. I, de fet...
1: Oye, yo si me pilla cerca, igual...
0: Claro, però, de fet, la policia, me penso que la ha tingut que... no sé, que com tapiar, perquè allí entraven a Halloween. Se yeah. Veu que a Halloween...
1: Perquè no em sorprendria tant que realment això existís, això de les associacions per la conservació històrica de cases antigues...
0: Històrica, i... que és del segle passat, el que passa és que, clar, els estadounidenses... dius, a veure, històric, vine a la catedral, si veuràs, que és el 1300. Però, bueno, clar... ells, els veïns del costat, els que fan la protagonista, la Mia Farrow, és que està obsessionada de... I no toqueseu el subeplatos este.
1: De fet, ella és la que dirigís tot este locotarro de la conservació.
0: De la conservació. Però, clar, entre que... Jo no sé si a la població americana comprar cases tan grans i en estos barris residencials que sempre passen coses, perquè, claro, estan com muy...
1: Sí, perquè el rerefons de la història... A mi és una sèrie, ja, per que quede clar, és una sèrie que m'ha agradat més de les crítiques que he pogut llegir, sí. I del que la gent m'ha dit. Perquè hi ha un rerefons també que és important, que és fugir de la ciutat, fugir del perill... per a trobar-te, se suposa, en un barri còmode, un barri tranquil. On no passa res. I me remet molt a històries, per exemple, com les de Stephen King, que sempre passa a llocs tranquils, a llocs on ningú pensa que pot hi haure cap perill, claro. I realment succeeixen coses a totes bandes.
0: ¿Dónde va Joete? Pues a una zona residencial.
1: Claro.
0: Claro. Pero...
1: ¿Dónde estaba Eduardo Manos Tijeras en una zona
0: residencial?
1: I així podríem estar tota
0: la tarda. Claro. Clar, i clar, jo faig la mirada cultural, no? Jo veig aquella gent comprant este caserón i dius, en serio? Quatre persones en un caserón con subeplatos? És que, dius, ja no és lo que val perquè els costa $1,000,000 i això és real. És que l'has de mantindre. Clar, jo ja després ja penso en... És que vives por encima de tus posibilidades, pues... Llavors, jo crec que és... aquella por que agafen de seguida, val? En lo de dir, és que no marxem perquè ens ha costat una rinyonada i no sabem entrenar. I bueno, és esta contraposició de arriesgo mi vida i me quedo aquí o cojo i me voy. Jo directament, a mi me passa algo així i me planto a la porta, no, me planto al costat de la bústia i m'espero que algú tira una carta. Perquè fiquen càmeres, ho fiquen tot, i no veuen a ningú. I, de fet, a la història real, ell acaba, el pare, que és el que s'obsessiona a la vida real, aquí també, acaba enviant cartes als veïns quan marxa del barri.
1: Sí, això pareix a la sèrie. Sí.
0: Saps? I dius, ostres, és que t'ha pertorbat la ment.
1: Sí, sí. El xulo també és que juga en el que és real i el que no. O sigui, què és el que està passant de veritat i què és el que la família s'imagina, o el pare, sobretot, s'imagina de lo que pot passar o està passant. Perquè, claro, aquí li fiquen més sucre que menys, i hi ha alguna mort, hi ha amenaces...
0: I algo satànic també surt...
1: Gent que agafa identitats que no són les d'ella, com la història de l'anterior propietari.
0: No. Sí. La detectiu que surt, que també al capítol hi ha un moment que dius... Ai, perquè hi ha un moment en què tots són culpables.
1: Exacte, hi ha un moment de la sèrie, més o menys a mitjan, que dius, sí. Estan tots conxamats.
0: Sí,
1: estan
0: sí.
1: Tots conxamats.
0: Sí, sí. Però després també hi ha una història molt, molt xula, que és la del mestre. La del mestre que diu a la
1: este
0: classe...
1: Ah, és molt bonic, sí.
0: Clar, que dius...
1: Explica'l, que és molt xulo. És un professor...
0: És un professor de
1: retirat,
0: que quan ell era petit, el seu mestre, bueno, los va ensenyar pues, el valor de l'arquitectura, tal, i los va fer com una activitat, una poesia o una carta, no?, mm-hmm. a la casa que els hi agradés. Uh-huh. Perquè, bueno, pues, són cases colonials, grans i tot això. I ell, pues, s'enamora d'esta casa i li escriu cartes de... Como me gustan, pues, tus contrapuertes. ¿Vale? I, de fet, surt...
1: Esas escenes... ventanas que parecen ojos.
0: Sí, hi ha escenes que surt, que estan jugant tots los xiquets i ell allí mirant les columnes retorcides...
1: Sí, perquè ell entra a la casa perquè és d'una sí. companya de classe
0: sí.
1: i els veus allí acariciant les parets. Oh, que forrado más bonito.
0: Exacto. Oh, que columnas jorintias. I los niños dicen, anda, que te den, ¿sabes?
1: Anda, friki.
0: Clar, però bueno, jo suposo que és una activitat que el professor va fer pues, com a comprensió lectora o de llengua i ell i realment...
1: I després este xic passa a ser, quan és gran, passa a ser un dels sospitosos.
0: Sí, sí, sí. Clar, pues bueno, és això, no? És fins a quin punt mos obsessionem i això mos porta a fer... Pues, bueno, barbaritat. Uh-huh. Barbaritats. Uh-huh. La casa, com he dit, pues, continua estant allí, la podeu anar a veure al 600...
1: Si esteu de vacances a Nova York.
0: Claro, al 657 de Boulevard. Uh-huh. Això està a les afores de Nova York. Uh-huh. Claro, la gent, pues, lo que hi ha, no? Expansió rural d'esta, me'n vaig a les afores... Però, clar, pues, les afores estes pues, són afores molt cares. La sèrie, a part de que t'enganxa perquè estàs pendent de lo que fa un, de lo que fa l'altre, de les barbaritats que es diuen lo matrimoni, de... Pues ara me voy. De fet, se'n van a un hotel.
1: De fet, sí, decideixen que tota la família marxa a un hotel mentre ell se queda allí a descobrir què és el que està passant.
0: Exacte. De fet, això... Espera que busco l'any quan va passar. Això va passar, me penso que al 80 hi ha algo. Ai, ara no me surt.
1: De fet, abans has nombrat lo de les càmeres. Fan una instal·lació de seguretat, de càmeres, d'un jove afroamericà que comença una relació en la preadolescent... De la filla. La filla preadolescent, i ell això que ho porta fatal, també, perquè és controlador en estos temes, i acaba sospitant de tothom.
0: Sí, sí. Mira, la casa, la família real, la va vendre l'1 de juliol del 2019 per $400,000, menys de la meitat del que van pagar.
1: Volien fugir d'allí.
0: Clar, ja no podien més.
1: I el que et deia abans de la realitat i de la ficció, que combina molt bé... les sensacions de casa encantada, de veïns estranys, què és lo que és real, què és lo que no, però, claro, després acabes veient que hi ha morts, hi ha amenaces, hi ha gent rara de veritat, hi ha intrusions a la casa.
0: Sí, perquè hi ha un passadís, que en realitat este passadís no existeix. Mm. El passadís és ficció. Però, bueno, se coneix que hi ha passadissos de cases de quan lo contrabando de la ley seca i tot això, i ho relacionen en això. Però és el que t'he dit. O sigui, jo no me compro una casa en sota, no.
1: No.
0: No,
1: perquè... I en guardes les coses?
0: No fa falta.
1: A la guardilla?
0: També... Si tens una casa tan gran, no fa falta tantes coses.
1: Les guardilles, cuidao també, eh?
0: També, també. Mira, sí, perquè la obris i te tallen el cap.
1: I sempre sona...
0: Sí. I al sòtano, pues, està la rayita de luz debajo la puerta. Si hi ha rayita de luz, muerte.
1: I al sòtano, perquè què et fa cosa, un sòtano?
0: És que al sòtano sempre passa algo.
1: Sempre hi ha assassins amagats,
0: sempre,
1: no?
0: Sempre, sempre. O cadàveres en les paredes.
1: I tapiaus, no?
0: Claro. I encima fiquen aquella llumeta que ja dius, fica LED.
1: No, no fiques que... la bombilla aquella penjant.
0: Exacte. Que en la cordeta, que dius, vale, m'entens? No, canvia-ho, canvia-ho.
1: I no baixes descalç, per
0: I
1: favor.
0: No, ni en camisón blanco.
1: I els escalons sempre de fusta per enclavar-te l'estilla.
0: Tal qual. Mira lo que li va passar a la de l'orfanato. Mm. Que baixen les... que baixen les escales. Sí.
1: Encara em fa mal ara aquella estilla clavada a l'ungla.
0: Clar.
1: I sempre... cap mitja fosques, no? En vas. Sí.
0: En vas.
1: En vas. O en llinterna.
0: Clar. És que, no ho sé, hi ha pel·lícules que dius... Canviem los tòpics, no? Llueve, se oye un ruido fuera y la chica sale descalza en camisón. Y lloviendo, pues se resbala y la pillan y la matan. És que... És que... No sé. Hi ha coses que no, ja és... O els falta cortisol, o no tenen, jo què sé, la xispa aquesta de... No sé, l'amígdala no els avisa de que han de córrer.
1: Peligro.
0: No han d'anar cap allà. Clar, peligro.
1: I no sempre és obligatori córrer en línia recta.
0: No.
1: I menys si et perseguís un cotxe, te pots ficar a la cera.
0: I no mires cap atrás si vas per un bosc, perquè sempre està l'arrel de l'arbre que te fan tropeçar i et maten. Claro. És que són coses de...
1: Sí.
0: De primero de víctima. De primero de asesino, no. Si va al bosc, tropeçarà.
1: No, de primero de superviviente. Y como no cumplen, pues se convierten en víctimas.
0: Claro.
1: Bueno, hem anat una mica per les rames, ja. Però per a que la gent se quede tranquil·la, tampoc és una sèrie de terror.
0: No.
1: És inquietant.
0: És inquietant. Sí. És com un thriller psicològic.
1: Exacte, això anava a dir.
0: I et fa pensar de dir, ostres... Jo després, ara te seré sincera, quan vaig acabar de veure la pel·lícula aquesta...
1: La sèrie.
0: Ai, la sèrie, vaig enviar dos cartes.
1: A dos cases.
0: Sí.
1: Va meter miedo.
0: Sí. Però bueno, com no havien vist la pel·lícula, ai, la sèrie, pues no...
1: No, però vas ficar el remitent i ara estàs fent serveis socials, no?
0: Sí.
1: Sí, en serio, sí. Van enviar dos cartes, no te sí. puedo creer.
0: I també vaig fer-ho en Los favoritos de Midas.
1: No sé,
0: no l'has visto? És una sèrie molt guai també, que també enviaven una carta en un segell d'estos en lacre i com tenia un,
1: d'estos de seda.
0: Sí. Lacre.
1: Lacre es diu?
0: Se diu. I també vaig enviar dos. Lo que passa que aquesta persona ja sí que coneixia la sèrie i li va encantar el guiño que li vaig fer.
1: Ah, molt bé, l'easter egg.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Què tens que contar-nos més? No sé si ho hem dit, però ho recordarem. The Watcher, com se va dir originalment als Estats Units, és del 2022, dura 50 minuts i són només 7 episodis que passen així.
0: Sí, sí.
1: Suposo que sentiu xasqueix als meus dits, però passen molt, molt ràpid. És una sèrie de Netflix, ho hem dit, però ho recordem. I que... abans, fora de micro, m'has dit que hi ha nova temporada, Marta.
0: Sí, ho vaig veure l'altre dia i vaig veure que coming soon, octubre 2026. Això vol dir que aviat hi haurà una temporada a l'octubre 2026.
1: Està molt bé que ho traduïsquis. Coming soon és aviat,
0: sí.
1: Nova temporada. Coming soon.
0: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs estirem expectants, no sabem quan, no?
0: Sí. Exactament. Octubre 2026. Octubre. Jo el que no sé és que explicaran. A no ser que Ryan Murphy, que ja saps que s'enganxa una cosa i després continua, busca una altra història pareguda que hagi pogut passar, perquè, de fet, això
1: Però ja jo està, no? Critiqui... Principi o final, punt
0: clar,
1: i final.
0: Jo,
1: no?
0: Jo les crítiques que he llegit fica, ai, con un nudo i tal, però sin final. Claro que tiene final. Que no sabem qui va escriure les cartes, és que la vida real no se sap. No es podia inventar algo així, perquè si a la vida real no se sap, tu no l'acabes, no ets ningú per acabar-la.
1: Exacte.
0: Clar. Així que no sé què farà. Si és que farà algo, pues bueno, vigilante, pues que vigilarà un barco, jo què sé.
1: Els tenim aquí per contar-vos-ho?
0: Exacte.
1: Marta, ha estat un plaer altra vegada, un nou Criminalment a sèrie R, esta novena temporada tan xula que estem fent, i el cinquè episodi. Hi haurà un sisè?
0: Claro, no.
1: Per mi, estàs invitadíssima a tornar a sèrie R, a una sisena secció de Criminalment, a tornar a sentir Dexter, i mos pots donar una pista?
0: Pues te puc donar una pista, te puc dir l'any o te puc dir l'assassino?
1: L'assassino era molt clar.
0: Clar.
1: No? O mos pots dir de què parlarem i ja està, directament.
0: Pues mira, la pel·lícula... Parlarem d'una pel·lícula.
1: Ah,
0: no d'una sèrie, però és una pel·lícula que també m'agrada molt per les persones que implicades, i la dic, és l'estrangulador de Boston.
1: Ahà, de l'estrangulador de Boston.
0: Sí. De la protagonista és Keira, no sé pronunciar l'apellido. Keira, no sé què. Bueno, la de Pirates del Caribe.
1: Keira Knightley.
0: Això, Knightley.
1: Molt bé. I és l'estrangulador de Boston de quin any?
0: La pel·lícula?
1: Sí.
0: Ah, pues no ho sé. 2023, me penso.
1: És que jo, sí, l'he vist.
0: Sí, sí, és recent, és recent. Sí. Però la història, que jo la vaig llegir en un d'estos llibres de criminals, està molt bé per la implicació familiar policial de la protagonista. Té un rerefons social.
1: Marta, per favor, no contigues més, no. Perquè mos llevaràs tota la... tot el misteri del nou Criminalment.
0: Per a que els que ens escolten, pues que ja la vegin ben.
1: Ah, que la vegin ben així, disfrutareu
0: claro,
1: més del programa.
0: Exacte.
1: Pues Marta, moltes gràcies per vindre. Hasta la propera.
0: Molt bé. Sí.

I mentre Marta va recollint una miqueta, va limpiant la sang de l'ordinador que tenia davant i va marxant mentre mos diu adeu en la maneta, passem a sentir els The Robins. És el 17è tall de la banda sonora de Pulp Fiction en la seva cançó Since I First Met You.

0: Bé, suposo que ja heu aparcat el vostre vehicle, on heu pogut, prop del Sino, espero, i mentre marxeu cap allà, aneu pensant en... o acabant de decidir quina és la pel·lícula de la setmana que voleu entrar a veure. Si podeu veure les dues, us aconsello que vegeu les dues entre les que dubteu, però si no, escolteu Sèrie R i us podrem recomanar quines pel·lícules valen la pena per a nosaltres esta setmana. I començarem per una pel·lícula dels Estats Units dirigida pel gran Gus Van Sant. Recordeu que Gus Van Sant és un director... molt reconegut ja, que ha fet pel·lícules tan famoses com Todo por un sueño, per exemple, o My Own Private Idaho, aquella pel·lícula en River Phoenix i en Keanu Reeves que va donar tant que parlar. És un dels infants terribles del cinema nord-americà. I com a pel·lícules més comercials doncs podem trobar l'indomable Will Hunting o, per exemple, Descubriendo a Forrester, aquella pel·lícula on Sean Connery feia aquell paper tan memorable. Després va passar a fer coses una miqueta més estranyes, com podia ser el Jerry de Casey Affleck i Matt Damon, o L'Elefant, aquella pel·lícula on d'una manera molt subjectiva ens explicava una massacre que va haure a un institut dels Estats Units. Després també ens va mostrar part de la vida de Kurt Cobain, per exemple, i després ha fet pel·lícules de tot tipus, i entre elles, per exemple, el Mi nombre es Harvey Milk, de Sean Penn. Dir-vos sobre esta nova pel·lícula seva, que tracta d'una història real de 1977, on després de ser estafat per un banc, Tony Critzis presenta les seves oficines i segresta el fill del president de la companyia, lligant-li al coll un dispositiu mortal amb un fil ferro connectat al gallet d'una escopeta. Exigeix que li tornin els diners i una quantiosa indemnització, a més d'una disculpa pública que serà retransmesa per televisió i vista per milions de nord-americans en prime time. Esta nova pel·lícula de 104 minuts de Gus Van Sant té un guió d'Austin Kolodny i la música del enorme estratosfèric Danny Elfman. La pel·lícula es diu Prime Crime, A True Story, o Dead Man's Wire, al seu país original. L'actor protagonista us sonarà moltíssim perquè és el Bill Skarsgård, un actor que l'haureu vist a la nova versió de It, de Stephen King, o a Nosferatu, o a la terrorífica també Barbarian, l'actor suec nascut al agost de 1990. Què us sembla si després de tot el que us he explicat passem a sentir una miqueta del seu tràiler?
1: ¿Qué hay, Indianapolis? Hoy es 8 de febrero, martes. Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
2: Señor Temple, tiene una llamada.
1: Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
2: Ese tal Tony Critzis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
1: Haber empezado por ahí, James. Bedtime's coming
3: and I read what I done so. Hola, señor Critzis.
4: Es un honor, Fred.
1: ¿Qué tiene en mente, hermano?
4: Esta empresa me ha hecho daño.
5: Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
4: No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor.
6: ¿Cuál es tu plan, Tony? ¿Eh? ¿Ahora qué?
4: Esto es el cable de hombre muerto. Si alguien tira de mí o de la escopeta, él morirá.
6: Oye, Tony, ya está todo claro.
5: Quiero una disculpa formal de Meridian Mortgage,
4: una compensación económica por todo el dinero que he perdido. Y quiero salir de aquí como un hombre libre.
7: ¿Quieres leche?
6: Gracias, Tony.
7: ¿Te la pongo con hielo?
6: Sin hielo, Tony.
4: Bien, porque no recuerdo si llené la bandeja. Hoy ha sido un torbellino.
8: Escucha, Tony, hay bastante gente preocupada.
9: Esto es increíble.
6: Papá, si te tomaras un momento para disculparte, agilizaría el proceso de liberación.
10: No voy a admitir culpabilidad por algo que no he hecho.
4: ¡Discúlpese por lo que hizo! ¡Discúlpese!
10: No, Tony, no.
5: Resiste, Richard.
7: ¿Hola?
4: Hay gente retorcida y enferma en este mundo.
1: Te entiendo, Tony. Pero aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que muera la otra persona.
5: Es un auténtico héroe, eso es lo que es.
11: Por fin alguien tiene huevos para enfrentarse a esos parásitos.
4: No voy a dejarme humillar por nadie. Todo el mundo sabrá la puta verdad. Soy un hombre del pueblo, conozco a la gente.
9: Es un buen hombre.
4: Está descontrolado. Mierda de espectáculo.
0: Bueno, si la película és la meitat de bona que el seu tràiler, us asseguro que valdrà moltíssim la pena. Dir-vos també que durant el tràiler Ibiza, que no ho sabia, però també està Al Pacino fent el paper del pare del protagonista, fent del pare de Bill Skarsgård. No és l'única pel·lícula que podeu anar a veure al cinema esta setmana, perquè també tenim Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa. Aquí li han dit El Chico de los Pantaloni... Uf, no puc evitar ficar veu en esta cançó. Una loca, anàvem. El Chico de los Pantalones Rosas, dirigida per Margarita Ferri, amb un guió de Roberto Proia i de 114 minuts.
11: Sveglia, è il primo giorno di scuola.
12: Possibile che l'unico figlio contento di andare a scuola l'abbiamo fatto noi.
13: Perché sempre così agitato?
14: Il ragazzino ferito.
0: Este cop, com que no us ficaré el trailer sencer, me feia goig ficar-vos en italià, el seu idioma originari.
15: Ma perché tu stai sempre solo? Io sono Sara.
16: Andrea.
15: Lo so chi sei, lo sanno tutti a scuola.
0: Perquè recordeu que el cinema sempre és millor en el seu idioma de creació original.
17: Proprio a caldo sono preoccupato per Daniele. Sai, no, lui è piccolo, quindi...
18: Tu ti preoccupi sempre troppo per gli altri. Anche tu sei piccolo.
0: Aquí mos expliquem com Andrea Spezzacatena té 15 anys i necessita encaixar en una nova escola. I uns pantalons vermells que es tornen rosa després d'un error de rentat són el detonant d'una espiral d'assetjament que el condemna a un aïllament silenciós. Està basada en una història real que va commocionar Itàlia al 2012. Com a actors principals té a Claudia Pandoli i a Samuele Carino.

0: I per acabar parlarem de Un poeta, una pel·lícula de 120 minuts colombiana de Simón Mesa Soto, en V. Imar Ríos com a actor protagonista, i que mos expliquen... mos expliquen a la pel·lícula que l'obsessió d'Òscar Restrepo per la poesia no li ha reportat cap glòria. Envellit i erràtic, ha sucumbit el tòpic del poeta a l'ombra i conèixer la Your Lady, una adolescent d'origen humil, i ajudar-la a cultivar el seu talent porta una mica de llum als seus dies. Però arrossegar-la al món de la poesia potser no és el camí correcte.
1: Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
2: Yo estoy escribiendo un libro.
3: ¿Hay un libro?
2: Yo soy un poeta.
3: Usted es un desempleado.
1: Un fracaso andante.
2: 10.000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
4: No, y no me saca el carro.
1: Incomprendido por su tiempo.
5: Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
1: Y hasta por su hija.
2: Usted me odia.
6: Es como un niño.
2: Perdón.
1: Pero algo está a punto de cambiar.
7: ¿Han escrito o han leído algún poema?
8: Ella escribe poemas. Chorlais, muéstrele.
2: Todos estos poemas son suyos.
6: Sí.
2: También vive en una profunda tristeza.
6: No.
2: Yo siento que ella tiene algo especial. Yo la puedo ayudar.
1: Ahora, Óscar tendrá la oportunidad de reescribir su historia.
2: Me regala más pollito, por favor.
1: Una divertida comedia negra de Simón Mesa Soto.
2: El dolor ha sido materia prima de mi poesía.
5: ¡No, no, no, no!
4: Yo no le voy a durar toda la vida.
2: Usted se quiere morir. Yo la ayudaría y la acompañaría si usted quiere.
1: Con la actuación estelar de Ubén Mar Ríos como Óscar.
9: ¡Óscar! ¡Óscar!
1: Un poeta.
10: Es que la poesía... ja no és el que era antes.
1: 6 de marzo, solo en cines.
0: M'he dir-vos d'Un poeta, la pel·lícula colombiana, que està tenint el beneplàcit de molta part de la crítica, per no dir absolut. Perquè, bueno, ha estat nominada a moltíssims de festivals, ha guanyat la millor pel·lícula latinoamericana al Festival de Sant Sebastià, ha estat nominada a millor pel·lícula estrangera als Independent Spirit Awards, ha tingut 6 nominacions als Premi Platino del Cine Iberoamericà, va estar nominada als Premis Goya Espanya com a millor pel·lícula iberoamericana, o sigui que és una pel·lícula de la que ne sentirem parlar moltíssim. Com sentirem parlar moltíssim també de l'última pel·lícula que us vinc a parlar, que no us explicaré massa, però qualsevol pel·lícula del món que tingui Isabel Huppert té un espai a Sèrie R. Isabel Huppert, una de les, si no la més gran actriu del nostre país veí, de França, estrena pel·lícula i és La femme la plus riche du monde, La mujer más rica del mundo, dirigida per Thierry Kilfa, i que dura 121 minuts, on mos expliquem que la donació milionària d'una nonagenària a una jove artista desparrama un escàndal que porta a sa filla a destapar una presumpta corrupció política en la que està implicat un expresident. Una pel·lícula inspirada en la figura de Lilian Betancourt, la que va ser la dona més rica del món com a heredera de L'Oréal. I, bueno, i protagonista d'un dels escàndals més cèlebres de França. I esta és de l'última pel·lícula que us venim a parlar perquè Sèries se mos fa tard.

Com a inquilins d'una emissora del segle XXI, recordeu que som algo més que un programa de ràdio i com a tal volem donar les gràcies a tots els oients de Sèrie R que ens escolteu per Ràdio Ràpita o per qualsevol de les ràdios o dels podcasts que tenim a internet, de les ràdios d'arreu de Catalunya que estan subscrites al nostre programa a través de la xarxa i de la gent que ens segueix per Spotify, per iBooks o per iTunes. No marxarem sense recordar que podeu participar en nosaltres a través de les xarxes socials, que són Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar el programa o qualsevol altre, ho podeu fer a través dels podcasts a la web de Ràdio Ràpita o a iBooks i Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

En l'índex mundial de percepció de la corrupció, Espanya ocupa el número 46. Així es situa com un dels estats més corruptes de l'Europa occidental, però amb la consolació, això sí, de que tres quartes parts del planeta estan per sota. Rosendo, veo, veo, mamoneo.

0: En Rosendo Mercado sempre ha destacat per la seva autenticitat. Havia format part dels grups Ñu i Leño, però la major part de la seva carrera l'ha desenvolupat en solitari. Es caracteritza per incloure lletres de denúncia social en el seu típic rock de mig temps.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: La corrupció política és l'abús oportunista d'un càrrec per obtenir un benefici privat, normalment econòmic. Si voleu una definició més senzilla, podeu sentir la que em fa en Quico Pi de la Serra.
2: Si algú se sent al·ludit...

Francesc Pi de la Serra, a més de cantautor sense pèls a la llengua, un bluesman de gran categoria. Explica en una entrevista que fa poc es va plantejar de fer un disc de comiat, pel qual ja tenia fins i tot el nom. S'havia de dir L'Últim, explica. I quan ho tenia tot decidit, algú li va dir: però si els discos ja no existeixen. I ho va deixar córrer.

La corrupció implica pràctiques com el suborn, la malversació, el tràfic d'influències i la prevaricació, i afecta la transparència i la justícia en la gestió de recursos i decisions dels poders públics. El poder a la foscor. Tom Robinson Band.

En Tom Robinson és un activista del rock, líder de la campanya Rock contra el racisme a mitjans i finals dels 70, activista pels drets dels homosexuals, ell mateix ho és, implicat amb Amnistia Internacional i, per sobre de tot, un gran autor de cançons, com la que acabem de sentir, Power in the Darkness, el poder a la foscor. Un altre activista anglès, aquest de finals dels 60, va ser en Mick Farren, autor d'una trentena de llibres, fundador dels Panteres Blanques, un grup anarquista anglès, els que van esbotzar les tanques del famós festival de l'illa de Wight perquè la gent entrés sense pagar, col·laborador d'en Lemmy, en el futur membre de Motorhead, i d'en Wayne Kramer, dels MC5, va fer un LP molt interessant, en Mick Farren. Vampires Stole My Lunch Money, amb músics en aquell moment encara desconeguts. La periodista Chrissy Hynde, en el futur dels Pretenders, i Wilco Johnson, de Dr. Feelgood. En sentim un tema d'aquest LP. Es diu Begudes a meitat de preu.

Mick Farren, Half Price Drinks, begudes a meitat de preu. Al bar-restaurant del Congrés dels Diputats espanyol, al menú del dia, dos plats, postres, pa i beguda, val 6,45 €. Un esmorzar, cafè amb llet o beguda, més pasta o torrada amb melmelada i mantega, 1,30 €. No tenim dades del preu actual de les begudes alcohòliques, però el 2016 un cubata costava 3 €. Más barato que en Marruecos.

Avui tenim cançons relacionades amb malabarismes monetaris. N'escoltarem una dels Culture Club, Black Money, diner negre.

Black Money, diner negre. Aquest grup, Culture Club, són famosos sobretot pels singles Do You Really Wanna Know Me i Karma Chameleon. Era el moment de l'eclosió de la cadena de videoclips MTV, i en aquell moment aquesta cadena va llançar nous grups de pop-rock com ells, com Duran Duran, com Men at Work. En aquest moment en què la música pop es va tornar molt més visual, la figura del cantant dels Culture Club, Boy George, un irlandès d'aspecte hermafrodita, els va ajudar moltíssim. Ja ho sabeu, el rock and roll està fet del material que estan fets els somnis, però

0: Aquest grup tan interessant és Argent. Pren el nom del seu líder i teclista, Rod Argent, que venia dels Zombies, una altra banda interessantíssima, però més pop. Aquesta reconversió es va fer amb la inclusió del guitarrista Russ Ballard, que va fer que el grup fos més rockero i progressiu. La secció de ritme, Bob Henry i Jim Rodford, posteriorment es van convertir en la secció de ritme dels Kinks.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Corre la brama que el polític valencià del PP, Eduardo Zaplana, va dir un dia: «Yo estoy en política para forrarme», però no és cert. Aquesta frase la va dir el polític del PP valencià, Vicente Sanz. Zaplana el que va dir és «voy a hacerme rico». El concepte és el mateix que el d'un tema de Bob Dylan que ens interpreta en Fairport Convention, Million Dollar Bash, el cop del milió de dòlars.

Million Dollar Bash és una de les cançons de Bob Dylan recollides a les cintes del soterrani. Bàsicament eren cançons que li sobraven. En Bob Dylan sempre va sobrat de cançons. No les va incloure en els àlbums oficials, sinó que moltes van ser ofertes per ser versionades per altres artistes, com en el cas que hem sentit del grup anglès de folk rock Fairport Convention. Una manera de fer diner amb restes de sèrie. Diner fàcil. Electric Light Orchestra.

0: És la Electric Light Orchestra, anglesos, de Birmingham. Aquest tema, Diner Fàcil, del seu àlbum de retorn Zoom, de l'any 2001, amb Ringo Starr a la bateria, per cert, argumenta que per molta gent el diner està per sobre de la moral. No ens consta, però això diuen.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: La corrupció sembla una constant associada a l'activitat política. Sempre està d'actualitat. Hi ha una web independent que es diu casosaislados.com que recull i documenta els casos de corrupció política judicialitzats i documentats a l'estat espanyol. Comptabilitza des d'aquesta web, des dels anys 80, uns 600 casos de corrupció, amb uns 8.000 implicats. El cost total que s'ha defraudat és d'uns aproximadament 125.000 milions d'euros. Del total, 268 casos pertanyen al PP, el líder destacat, i 148 al PSOE, tampoc, que també li va al darrere. En total, uns 400 casos. Els partits catalans hi participen amb 16 casos, 13 de Convergència Democràtica, 2 d'Esquerra Republicana i un del PDeCAT. Així doncs, PP i PSOE sumen aproximadament el 70% dels casos de corrupció i el 30% restant està molt repartit entre altres partits i també entre empreses, bancs, sindicats, associacions i judicatura.

Acabem de sentir els Cheap Trick amb Taxman Mr. Thief, que vol dir, literalment, el recaptador és el lladre, o, de manera més col·loquial, qui talla el pastís es queda l'ampolla d'anís. Per comunitats, els casos de corrupció a Espanya, Andalusia dobla els immediats perseguidors, que són València i Madrid. Els casos a Catalunya són el 2,2% del total. Acabem, a manera de resum, amb un tema de l'àlbum Poder, Corrupció i Mentides, dels New Order. El tema es diu Thieves Like Us, Nosaltres Som els Lladres.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
10: L'altre dia jo buscava una nena catalana el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb mi, això llegendari, que la disavala.

0: Mr. Rod Stewart, gracias.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

Estàs escoltant? Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable.